Espanya ha teixit la foscor com un vel i el perfil de la nua muntanya s'esvaeix en la corba del cel. Vora el flanc de la guisa carena

0: Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, Luis. Hoy vamos a hablar de fallas. Nunca habíamos hablado nosotros de fallas.
0: ¿No? Nosotros estábamos excluidos y teníamos ganas, porque es una cosa así popular y hoy tenemos suerte porque tenemos a alguien que sabe.
1: Bueno, pero nos van a nosotros los temas raritos, el solar punk y todas estas cosas sí. En los que podemos demostrar nuestro... Bueno.
0: Sí, no, pero las fallas siempre teníamos esa cuenta pendiente porque tiene una parte muy bonita y no se ve esa. Entonces hoy vamos a saldar esa cuenta.
1: Hoy estamos aquí con Gil Manuel Hernández. Buena vesprada, Gil Manuel.
2: Hola, buena vesprada.
1: Teníamos ya ganas de que te pasaras por aquí, por hablar de las fallas. Nosotros somos dos charneros del libro, uno de Toledo y otro gallego. Pero tenemos me refiero a la visión que tenemos de la fiesta, ¿no? Que es un poco externa, pero en muchas ocasiones la visión externa nos ayuda bastante, ¿no? A fijarla, en este caso a tener una visión más objetiva. Eres historiador y sociólogo, doctor en geografía e historia, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social en la Universidad de Valencia. ¿Continúas siendo profesor?
2: No, en estos momentos no.
1: O sea, antes, bueno, sí que lo eras, lo fuiste durante un periodo de tiempo. Lo que sí que eres autor de diversos libros y artículos sobre cultura festiva, espiritualidad, globalización, política cultural, patrimonio cultural y colapso ecosocial, un poco resultado de todo lo anterior.
2: Sí, es natural, es resultado natural.
1: Es el proceso natural, nos conocemos de hace tiempo porque eres miembro de la Asociación de Estudis Fallers, autodenominats Fallerolics, que es una y miembro fundador de la revista de Estudis Fallers. Cuéntale a la gente que no sepa lo que es la asociación.
2: Sí, la Asociación de Estudis Fallers es un grupo de gent que ens agrada la festa, però que més enllà de la nostra militància en determinades comissions, des de l'any 90, quan se va publicar la història de les falles, editada per Levante, el Mercantil Valenciano, se constituïren en associació per a dedicar-nos a l'estudi, reflexió i també transformació de la festa des d'una clau, bueno, transformadora, progressista, no? D'alguna manera, no? I això seria la base, entenent que els estudis sobre les falles eren molt necessaris per a acabar amb certs estereotips i clichés que se tenien sobre les falles, sobretot des del món de l'esquerra, per a intentar rescatar d'alguna manera la festa de tot el llarg procés d'instrumentalització, domesticació, per part dels poders més conservadors i més reaccionaris de l'Estat.
1: I no havia nada en l'àmbit dels estudis, o sigui, en l'àmbit acadèmic dirigit a les falles anterior a vostra associació? O...
2: Pràcticament res. No s'havien fet tesis doctorals, no s'havien fet estudis en profunditat, no havien revistes, no havien articles acadèmics. Pràcticament havia alguna cosa precursora, no?, d'algun estudiós històric, com el cas, per exemple, d'Enric Soler i Godes, que va ser el nostre primer president, una persona, un estudiós que venia del món del valencianisme dels anys 30 i dels anys 40, etc. Però llevat això, hi ha un estudi aïllat, no?, que s'havia fet al Mela i Vives, també era un valencianista de l'època. Realment, estudis universitaris, acadèmics, seriosos, rigorosos, pràcticament no s'havien fet.
1: Parece extraño, ¿no?, que no un fenómeno como una fiesta tan troncal, ¿no?, tan patrimonial como son las fallas, que no, nadie hubiera dedicado, o la propia universidad hubiera dedicado a...
2: Molt sorprenent, ¿no?, perquè una universitat que en els anys 80 presumia de ser un lloc, ¿no?, dels llocs més que qüestionaven, ¿no?, el status quo, i que havia molta gent autonomenada, pues, progressista o d'esquerres i altres moviments més a l'esquerra, creava l'atenció que després, a l'hora d'investigar, a l'hora de publicar, a l'hora de reflexionar, no se reflexionava sobre una festa d'arrel popular, d'arrel carnavalesca, d'arrel transgressora, d'arrel subversiva, que teníem a la ciutat, que és un autèntic tresor associatiu, ho mires però no ho mires, és a dir, gent autoorganitzada en els barris fent coses tots els anys. Doncs això, sorprenentment, no se li havia prestat atenció, la qual cosa era flagrant contradicció amb aquestes elucubracions teòriques sobre la necessitat d'estar prop del poble, no? A l'hora de veritat, en aquest camp no s'estava.
1: Té una deuda a l'esquerra amb les falles o...?
2: Depèn del moment i depèn de les circumstàncies. En aquell moment és cert que va haver un sector de l'esquerra que va intentar, a finals dels anys 60, principis dels 70, en el postfranquisme i en el tardofranquisme, millor dit, intentar acostar-se, a apropar-se a este món per a transformar-lo des de dins. Van a fer-se alguns intents, però hem de tindre en compte que el món faller estava molt dominat, molt instrumentalitzat per el búnquer franquista, no? I per les seues seqüeles.
1: El búnquer Barraqueta.
2: El búnquer Barraqueta, que era la seqüela anticatalanista, no? Del búnquer franquista.
1: El fascismo duró mucho aquí.
2: Clar, i la transició fou molt violenta, no? Com s'ha demostrat. Aleshores, en aquest context tan violent, aquest búnquer va laminar tots aquests intents i aleshores l'esquerra en general, no? La més majoritària va dir, bueno, això és un món que no paga la pena lluitar, que n'hi ha que abandonar-lo, que és total, és molt reaccionari, és molt fatxa, és molt blaver, i això és començar, i aquesta estigmatització, i aquest abandonament, i això pense que li va fer molt de mal a l'esquerra en el seu moment, no?
1: Un poco desde el Departamento de Sociología intentáis ponerle remedio a ese abandono por parte de la Academia del Análisis de la Fiesta, y surge la Enciclopedia de las Fallas, ¿no? Dirigida, si no me recuerdo mal, por Antonio Ariño.
2: Sí, Antonio Ariño era profesor del departamento, como yo, y en la ignoranta levanté y encargué la dirección de la Fiesta de las Fallas, una primera enciclopedia de las Fallas, feta amb rigor científic, pero también amb un registre de divulgación popular, i és un èxit, la veritat que és un èxit, i a partir d'ahir pues, decidim anar un pas més enllà i començar a constituir-se com a associació. Dos o tres anys després, com una conseqüència pràcticament natural, en el 94 traguem la revista Estudis Fallers, que ja porta 31 anys, que el que vol és ser l'instrument per a, de manera recurrent, anual, que siga la forma de disseminar i de difondre tots els estudis fallers que se van fent. Un estudi faller és el que en el món anglosaxó serien estudis culturals, no? Un estudi sobre la cultura popular festiva de les falles, bàsicament és això, no? Fet des de pressupostos transversals, és a dir, sociologia, antropologia, filosofia, història, art, la ciència, ciències polítiques, disseny, o sea, és a dir, un estudi transversal de la Festa de les Falles.
1: Fruto de la actividad de la Asociación de Estudis Fallers y de, bueno, y también con el apoyo del Ayuntamiento, lleváis a cabo algo muy que se celebró mucho en su momento, como es el requerimiento a la UNESCO de el nombramiento de las fallas como patrimonio cultural.
2: Sí, fue sorprendente que en aquellos momentos que el Ayuntamiento era conservador, claro, sabían que nosotros estábamos especializados, coneixíem molt bé, ¿no? El món de les falles, i sobretot coneixem molt bé com presentar aquest món a la UNESCO, que és, això és el realment difícil, no? Perquè has d'utilitzar una jerga, un argot, una forma d'enfocar i d'encarar el tema. Aleshores, no la DEF com a tal, però una gran part de gent de la DEF estiguem en el comitè redactor de la candidatura que se va presentar, i encara que va costar uns anys, al final el 2017 se va aconseguir, no?
1: Inmediatamente después hay un cambio en el ayuntamiento, se acaba la época Barberá, Dios la tenga en su gloria, o sea, que la tenga. Es que aquí en el Cabañal le tenemos un gran cariño,
2: ya, pues, imagino,
1: ha dejado su impronta,
2: impronta.
1: De una manera o de otra, lo decía el otro día alguien, que bien vivíamos contra Rita, que sí, era un poco nuestro dictador particular. Y empezáis a colaborar, bueno, empezáis ya en labores, digamos, de gestión en el ámbito fallero, lo que se denominó cultura festiva, ¿no?
2: Sí, sí, pero eso tiene una explicación que va més enllà de la DEF, ¿no? Pero no, perquè molts de nosaltres que estàvem a la DEF des de l'any 90 també teníem militància en comissions falleres, i al mateix temps, a partir del 2010-2011, constituirem lo que sigui la sectorial de cultura festiva dintre de Compromís, perquè tenien que era una ferramenta que des de la política institucional podia intentar, sense creure cegament que la política institucional va a resoldre les coses, els problemes realment importants, però entenent que podia ajudar, no? I aleshores en aquesta sectorial començarem a intentar com vos explicaria, resoldre ese problema que portava l'esquerra arrossegant, no? Que era la poca implicació en la Festa de les Falles. Aleshores intentarem que se vegera que havia un compromís real amb la transformació de la festa des de dins i des de dalt, i per això començarem a treballar també en els programes electorals, en les propostes, i això jo penso que va canviar. Jo sempre he dit, i és una hipòtesi meua, jo sempre ho havia dit i ho havia escrit, que fins que l'esquerra realment no assumira aquest compromís real, no de postureig, real, amb la festa, i no només en les falles, sinó en la cultura festiva, l'esquerra no arribaria, no li llevaria el poder a Rita Barberà, que has nominat, no? I va ser feliç el canvi a partir de 2011, i se va notar moltíssim, no? I de fet jo continuo pensant que va ser un dels vectors fonamentals, a banda que és cert que venien del 15M, que havia la nova política, tot això que en aquella època se produïa en totes les ciutats, no? I que vaig generar candidatures, el fenomen Podemos, els comuns, etc. Pues, dintre d'aquest brou de cultiu, més la nostra aportació, pense que va ser capital per a fer que aquest tripartit pogués arribar al govern, que no al poder, en 2015.
1: Luego hablaremos de que se diferencia al llegar al poder y al govern. Lo que sí, llegó a hacer el ayuntamiento una encuesta, sí, de afinidades políticas de los falleros, sí, con resultados sorprendentes.
2: Sí, sí, y catastróficos, porque va a ser una idea que va a partir de la regidoria de cultura festiva, on jo estava i estaven més companys, perquè nosaltres teníem aquesta hipòtesi, no?, de que, contràriament a lo que defensava molta gent de dretes i sorprenentment d'esquerres també, teòricament diuen que el món faller era un món evidentment, fonamentalment, majoritàriament conservador, reaccionari, que tal i que qual, no? Molt faixa, molt blaveta, era l'estigma, no? I nosaltres pensàvem que no era aixina, que s'havien produït canvis, que sociològicament el món havia canviat, també el món faller, i que podíem demostrar-ho, no? També podria haver dit que no, però en tot cas calia preguntar a la gent. Aleshores farem aquesta enquesta.
1: Utilitzar les herramientes,
2: clar, de la ciència social.
1: De la ciència social.
2: El que mai s'havia fet, no? Ara entendreu per què, no? Se va preguntar a la gent, se va fer una enquesta molt rigorosa, unes 1000 i pico entrevistes, i els resultats foren sorprenents, per a mi no. No? Va dir que el perfil mitjà del faller, l'enquesta de 2017, el perfil mitjà ideològic del faller era més d'esquerres que de dretes, i més

0: Se está complicando la cosa.
1: Sí, sí, la cosa es que es muy complicado. Eso es, la dreta fallera, que incluía Chen del PSOE, también, incluso a UDE, Esquerra Unida, etc. Y la dreta política, que era básicamente PP y Ciudadanos, comenzaron una ofensiva brutal, brutal en todos los seus instrumentos y en todos los caixes de resonancia, más el ecosistema mediático faller, que es un ecosistema específico. Bueno, en resumen, ¿qué volían? Que se destruirá la encuesta.
2: Esto, o sea, me lo borras.
1: Imagineu, o sea, imagineu
0: que se destruyera literalmente.
1: Sí, literalmente, que se cremara, macha.
0: Algo muy fallo.
2: Está mal, este resultado está mal, quítale esto de aquí.
1: Estén hablando de 2010, no del 1007, no del 1010, ¿no? A eso es, volían que se destruyera porque, como no podían entrar en resultados, dien que sabían utilizar males dades, que sabía, no estaba anonimizada, cuestiones técnicas, ¿no? Y que eso estaba mal fet y que se había producido un abuso de les dades y de la gente y que les dades, porque se sabía que había contestar cada cosa, en la qual cosa ara el govern municipal aniria a perseguir-los, no? És que havien votat, per exemple, que ells votaven una opció tal, no? Bueno, una cosa delirant absolutament, no? Ens alçaren l'Agència Nacional de Protecció de Dades, bueno, és una cosa horrible, no? Va ser horrible de passar, però que evidentment demostrava el que t'he dit abans, que estaven en el govern, però no en el poder, no? Perquè el poder el tenien ells.
0: Si hay un caso, hay un caso anterior muy similar, que no sé si te apetece contárselo a la audiencia, que es el caso de Joan Fuster, ¿no? Que tiene un incidente y bueno, cuéntalo.
1: Sí,
0: tú.
1: Sí, a ver, Joan Fuster había hecho un país de libres, uno inocente, que sería el País Valenciano, y la otra nota inocente, que sería nosotros valencianos, pero el País Valenciano, pues había un momento que hablaba de que les falleres eran dones que se disfrazaban de fallera, ¿no? De hortolana, para desfilar y tal. Bueno, ¿no?
0: Que es un libro que encara se puede girar.
1: Sí, sí, Combustible para falles, sí, sí. Any 67, que recull una serie de artículos.
0: Que té un nom meravellós.
1: Claro, ella había recollit artículos, había fet artículos, incluso en llibres de falla, había sigut fins i tot mantenidor, falleres majors, els anys fins a finals dels 50, principi dels 60, i això és dir, bueno, s'arreplegue tot i faig un llibre, no? Que publica, no recordo, crec que era Garbí, una editorial del moment, no? I després, bueno, mira, en el 92. Aleshores, ell, l'únic que diu és això, no? Això és, li munta una campanya en la cavalcada del Ninot del 63 i el Carmen de Fitxe. Trauen una de les carrosses i un del grup on estava el Carmen de Fitxe, no? Després apareixerà un paio de falles i tal, no? Després ell fa un article que incorpora combustible per a falles que es diu Desgràcies, un nino de falla, parla d'ell mateixa com un nino de falla, no?
0: El bo canción del Titi, me quemaste.
1: Claro, claro. Com un nino de falla, no? Això és, ese llibre és, diguem-ne, el primer assaig, perquè és un grup d'articles, però té una vocació assagística, amable per una altra banda, però també crítica, però molt amorosa, no? sobre la festa, sí, perquè cap a la fira de Sueca, no? Coneixia la cultura popular, no era una mirada hostil per a res a la festa, no? Una altra cosa és després el que han adoptat certs fusterians, no? Això és un altre tema, però en aquest moment no era una mirada hostil, no? Però això va ser la primera andanada, no? Que ix des de l'Ajuntament, que ix des de Junta d'Andrés Fallera, que ix des de l'aparato franquista, per a començar a moure l'antecedent més llunyà de lo que després seria la batalla de València.
0: En el marco de la con el nuevo ayuntamiento, en la cultura festiva, te nombran director
1: de los museos
0: de cultura festiva, que es sobre todo
1: el Museu Faller, Museu Semana Santa, Museu del Corpus.
0: Tres. ¿Quina va ser la experiència?
1: Jo portava la experiència fantàstica, no? Vaig estar 9 anys. Bueno, fantàstica. Perquè se feu una idea, els tres museus, quan jo vaig entrar, estaven abandonats totalment, no tenien ni la qualificació de museu.
0: Para ser un museu necessites
1: una homologació per part de conselleria,
0: un horari, no?
1: Claro, una homologació, no? Perquè si no pots demanar subvencions, no eres museu, eres un magasset, diguem-ne, no? Com a mínim col·lecció museogràfica, no? No, cap dels tres museus tenia aquesta declaració, i a més no tenien programació, no tenen xarxes socials, no tenen exposicions temporals, estaven abandonats inclús físicament, els ninots, les roques, vull dir, era un desastre, no? I això és, jo sempre vaig dir que la idea era molt humil, no? Agarrar els museus en -10 i dur-los a 0. i a partir d'ahir anirem construint, no? Aleshores, després de 9 anys, pues, aconseguirem que, bueno, pues, el museu, per exemple, el Museu Faller se va convertir en el museu municipal més visitat.

0: en 124.000 visites a l'any, no? El Corpus quasi 80.000, la Setmana Santa quasi 15.000. Es revitalitzaren, començaren a fer exposicions temporals, catàlegs, assajos socials, activitats. És a dir, res de l'altre món. Ojo, sí, sí. Que jo no estic així parant-me medalles.
1: Les activitats normals.
0: Les activitats normals d'un museu normal del montón.
1: I con el tirón de ser el, claro, el Museu Faller.
0: Clar, i a partir del 16, tindrà la declaració Patrimoni d'Humanitat, pues, clar, el Museu Faller tenia encara com més categoria i més responsabilitat, no? Se comencen a fer una sèrie d'activitats i bueno, pues, durant aquests 9 anys intentarem dignificar, aquesta seria la paraula, res de l'altre món, dignificar el que ha de ser un museu de cultura popular festiva, dignificar la cultura festiva, que és, jo diria, que un dels principals elements constitutius de la força social i de la identitat valenciana, també en general del País Valencià, no només de la ciutat de València, i que dissortadament ha estat o un món menyspreat, o un món folcloritzat, que és una altra manera de menysprear, o un món ignorat, que és una altra forma de menyspreu, no? Això es tractava de dignificar-la. Per això la regidoria passa a dir-se de festes i cultura popular, si anem en castellà, a cultura festiva, perquè la idea és, no, la festa és cultura digna, és una cultura, ni mayúscules ni minúscules, no? És cultura, no? I anem a dignificar-la, no? I això era el propòsit de tota la política cultural que s'ha de fer durant aquests 9 anys en els museus i fora dels museus.
1: I com en el món faller, o com l'activitat del museu i tot, com fue?
0: Molt ben rebuda, perquè sempre en les exposicions passa molta gent, totes les reformes que es feien foren molt benvingudes, també des de fora Montfaller, que és molt important, no? De fet, l'últim any que jo estigui, el 60% dels visitants eren estrangers, no? S'ha dit que ara se valorava més des de fora, però sí, molt bé.
1: El Museu Faller, recordem que està al lado del Palau, sí, de les Arts, no?
0: Clar, això és, pues, també és que és una gent captiva, no?, que ve d'allí, però realment, si no troben res interessant, no entren. També sí, és deberes, sí. No? I aleshores jo molt satisfet de lo que se va fer en aquests 9 anys.
1: Hi hubo intentos incluso de trasladarlo, no?
0: Sí, a veure, ese museu, el problema que té és que se queda menut, no? Perquè cada any hi ha dos nidos nous, un cartell de falles nou,
1: no? Recordemos, para los que sean de Toledo y otras, claro, latitudes, que cada año, claro, el ninot indultado va al museu.
0: Ese ninot, o sea, perdó,
2: desde 1940.
0: Ese museu se va des del 34, des del 34 cada any se fechís. Un nino gran, un nino infantil, un cartell il·lustratiu, com a mínim això, no? I clar, tot això va incrementant la col·lecció. De tal manera que un antic convent que estava pensat per a l'any 71, quan arriba ahir, en el 2026, pues ja no caben ahir, no? Té un problema. Això és, en algun moment se tindrà que fer alguna cosa en el museu, o no mostrar tota la col·lecció, que és a lo que jo aniria, no? Que és el que fan la major part dels museus, o buscar una altra seu, no? I ahí me vaig quedar jo.
1: Todo el proyecto acabó como el Rosario de la Aurora, no sé si quieres, sí, decir algo al respecto.
0: Sí, bueno, pues,
1: como el Vall de Torrent.
0: El Vall de Torrent, entra el govern de PP Vox, i en juny del 2024... decidirem, a mi i a dos companys més de l'Ajuntament, que eren funcionaris de l'Ajuntament, intentar tirar-nos al carrer, no?
1: Éreu funcionaris?
0: Sí, sí, sí, sí, som funcionaris. Ho ha reconegut un jutge en els tres casos, tot i que l'Ajuntament ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia, però està reconegut per tres jutges diferents que eren funcionaris, que no ens podien tirar sent funcionaris, no? Però ho intentaren i, bueno, aconseguirem llevar-nos. I el Museu Faller, pues, i els tres museus, pues, han quedat, jo ja, ja no tinc res a veure en ells, però avui en dia, bueno, pues, no, de l'activitat que se feia en aquest moment, de la que se farà, pues, no té res a veure.
1: Ja, bueno, però per lo menos estan abiertos, ¿no?
0: Sí, sí, estan oberts, i clar, lo bo que tenen estos museus, que tenen tanta inèrcia, que se venen a soles, pràcticament,
1: sí,
0: no?
1: Se venen a soles, sí,
0: perquè
1: sí.
0: La singularitat que té el Corpus, les roques, per exemple, no? Que no n'hi ha una col·lecció igual en el món, la singularitat que té la Setmana Santa marinera d'ací, el Caballero Canyamelar, o les falles, Patrimoni de Humanitat, vull dir, molt malament s'ha de gestionar un museu per a que deixi de baixar gent, no? En tot cas, enguany el Museu Faller ha passat de 114.000 a 94.000 visitants, no? Però els altres, el Museu Colpus ha crescut sempre, no? Vull dir, que són museus que atrauen molta gent, però clar, el que falta és fer el treball de política cultural, de difusió cultural, que fan els museus, perquè els museus no és obrir i tancar i exposar, sinó que té un treball molt intens de lligar amb la comunitat, de reflexió, d'incentivació del pensament crític. Clar, tot això és el que ha de fer un museu.
2: Sí, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Dónde trasladarías tú el museo?
0: Jo el trasladaria. Jo el que faria seria el que fan els museus, que és no ensenyar tota la col·lecció, i ensenyar menys ninots i els altres ninots dur-los a un espai de reserva, com per exemple Teletno, etcètera, i aquests espais de reserva, aquests ninots, dedicar-los, bueno, o a restaurar-los en profunditat, o simplement a deixar-los allí per a que no tot se tinga que exposar, no? Perquè realment no fa falta exposar tots els ninots per a captar un poc la col·lecció per on va.
1: Però con todos los edificios que tenemos en la ciudad vacíos, ¿no?
0: Claro.
1: Está Correos, está
0: sí,
1: Hacienda...
0: Sí,
1: está...
0: Correos va a ser un... Se va a parlar, no?, de que se traslladaria el museu allí, però realment era més un brindis al sol que una altra cosa.
1: Bueno, llevamos ya casi media hora hablando con Gil Manuel. Vamos a poner un temilla, vamos a poner a Mireia Vives y Borja Penalva contando la Valencia que nos gusta, la Valencia negra.

0: Valencia negras, Valencia black. Ay, Valencia negra, siéntelo.
1: La Valencia negra de Mireia Vives y Borja Penalva, que es una canción que nos encanta y aprovechamos cada momento que tenemos para ponerla. Estamos aquí hablando con Gil Manuel Hernández de la Asociación de Estudis Fallers, que ha sido director del Museo Fallero, hablando un poco de fallas a partir de la reciente publicación de Falles en Sefoc, una crítica a la domesticación fallera que tenía un referente anterior, Gil Manuel, que era Fox de Falla, Articles per al Combate Festiu, ¿no?, del 2011.
2: Sí, que a la seva vegada estava inspirat en el combustible per a falles, ¿no? Ese va ser el referent per a mi, ¿no? Voler...
1: Sí, té un aire sí, similar.
2: Sí, me vas quedar tan enamorat d'aquest llibre que dius, ostres, alguna vegada puc fer algo remotament paregut, ¿no?, en les falles. I, bueno, la idea d'aquest llibre del 2011, Fox de Falla, pues era un poc mostrar un poc en el context d'aquesta època, no?, de que era possible canviar la festa des de dins, de que era que calia apostar políticament per ella, que calia mostrar totes les seues misèries precisament per a intentar transformar-la per a millor. Aquesta era la dinàmica, no? Què passa? Que 11 anys després, o 12 anys després, després de totes aquestes experiències que hem vist, la meva perspectiva ha canviat, no? I entonces jo...
1: Ha canviat a pitjor,
2: clar. Pitjor. I tinc la sensació, la intuïció, evidentment no és una anàlisi científica, no?, de que canviar la festa de dins cada vegada és més complicat, més difícil, perquè s'ha tancat en si mateixa, perquè ese bloc, no?, que va eixir del tardofranquisme continua estant en el poder, ara també el govern, i fa molt difícil el canvi. De fet, actualment s'està celebrant el 9è Congrés General Faller, que és una ferramenta que va inventar el franquisme per a fer veure que les falles tenien democràcia, no?, l'època de la democràcia orgànica, i aquests congressos fallers han continuat fent-se cada X anys, ja feia 20 anys que no se feia, i ara s'ha fet, i tu veus el desenvolupament, la lògica, els membres, el que s'aprova i el que no s'aprova, i veus que és pitjor inclús que fa 20 anys, no? Vull dir, ese nucli s'ha tancat més en si mateix i fa molt difícil canviar els anys.
1: Vosaltres intentàstis incluso montar un congreso fallero, no? No, si no lo recuerdo mal.
2: No, nosaltres lo que hem fet és fer en la Universitat de València cada any fem les converses, les falles a la nau, que són unes converses on se convida al món faller i a més de gent de fora també del món faller que tinga alguna cosa interessant a dir sobre la festa per a fer una reflexió crítica sobre la festa. Això ho venim fent des de 2005. Cada any se fa unes jornades que duren dos dies, que són com minicongressos, per dir d'alguna manera, no? Jornades de reflexió, i després això és lo que hi ha ahí, després es publica en la revista Estudis Fallers, en una secció de la revista Estudis Fallers.
1: Bueno, hemos leído con atención el libro es una fiesta, es incluso demasiado, me lo leía de dos en dos los artículos, es una recopilación de artículos que has ido publicando en diversos medios, en El Levante, en Valencia Plaza, en revistas Estudis Fallers, en El Turista Fallero, en La Voz del País Valenciano, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay temas que ya me llaman más la atención por otro, por ejemplo, la referencia que haces a cosas que no reflexionas. Bueno, uno para eso lee estos libros, ¿no? Por ejemplo, la patrimonialización de la fiesta por parte de los casales, ¿no?
2: Sí, a veure, els casals, la festa naix en els barris, no? I després aquests barris evolucionen a comissions falleres estables. I aquestes comissions falleres estables després tenen casals. Aquests casals se van estabilitzant amb el temps, a partir dels 50, 60, i cada casal o comissió fallera té el monopoli de fer festa fallera en la seva demarcació. Això va ser molt positiu per a la festa, però jo pense que ara no és tan positiu. És a dir, que una comissió de falla tinga tot el monopoli de fer festa fallera en el seu territori...
1: Per exemple, que Radio Malva no pueda poner su falla.
2: O una activitat.
1: O una activitat, sí.
2: Tindries que parlar en la comissió que té d'aquesta demarcació per intentar fer alguna cosa, no? Aleshores, pense que ahí, per exemple, en el cas de les colles de Castelló sí que foren com una cosa més desterritorialitzada, no? I com més fresca, no?, que renovaren un poc la festa. I en aquest sentit, pues, iniciatives com les falles populars i combatives, un poc han intentat i s'irsen d'este punt, o hi ha hagut altres iniciatives com la falla silvestre, com la falla immaterial, que són falles que són atípiques, no? Que no estan vinculades a un barri, a una demarcació o a un territori, sinó que són desterritorialitzades, no? Però que tenen un esperit faller transgressor i transformador, no? I d'ahí pense jo que pot vindre un canvi en el futur.
3: Sí, porque ese espíritu transgresor está en el origen de las fallas. Totalmente. Y ahora no se le ve por ningún lado.
2: No se le ve porque ha sido domesticat. De ahí lo del llibre, ¿no? Es decir, ese espíritu transgresor ve del carnaval. O sea, per aclarir-nos, ¿no? La gran matriu festiva, que al mateix temps de ser festiva, és política i potencialment ideològica, és el carnaval. De fet, una de les coses que jo defense és que allò que anomenen esquerra, siga esquerra convencional o esquerra alternativa, té el seu origen en el carnaval. Per què? Perquè el carnaval té un esperit dionisiac que és transgressor, que és impugnador de l'ordre existent.
3: Pagano.
2: Que invertís el ordre, que cuestiona el ordre, que se burla del poder, que se burla de les institucions. Bueno, en realitat és un esperit profundament llibertari, no? En el bon sentit de la paraula, no? O àgrata. I això és, aquest esperit està en el fons de moltes manifestacions carnavalesques de tot tipus, fins i tot dintre, inserit en les festivitats religioses més inversemblants, com a la pròpia Setmana Santa, no? I clar, aquest esperit per definició és sospitós i és incòmode per als poders, primer per a l'Església en aquest moment, després per a les monarquies, després per als estats, no? Qualsevol tipus d'estat i de poder és potencialment enemic de la festa popular, perquè la festa popular se sap com comença i no com acaba. Pot acabar una revolta, pot acabar una revolució, tota revolució i revolta té elements festius, i per això té un virus o un gen, el gen festiu és potencialment incòmode per al poder. Què farà? Sempre intentar debilitar-lo, intentar domesticar-lo, intentar liofilitzar-lo, intentar empaquetar-lo en un embolic turístic, intentarà desactivar-lo d'alguna manera, no? En totes les festes en general, màxime en les que tenen una arrel carnavalesca, com és el cas de les falles, que mostraven la capacitat que té el veïnat d'autoorganitzar-se, autogestió,
3: democràticament,
2: des de baix, amb ajuda mútua, o sigui, vos sonen, no?, els principis, no?, des de baix, i constituir, plantar un cadafal on s'està criticant algú. Clar, això és dinamita, no? Això és dinamita potencial, no? Això és des del primer moment, ja des de finals del DNU, la burgesia, no?, que ja s'havia fet el poder a la ciutat, i no, això no pot ser, van intentar reprimir-lo, no poden reprimir-lo a través de prohibicions i impostos i tal, i al final dic, va, això n'hi ha quedat en positiu, no? En positiu és, anem a convertir les falles en una expressió artística, no? Però un art evidentment controlat, no?
4: D'ingenio i gràcia, no?
2: Ingenio i gràcia, els premis, apareixen els premis, apareixen les seccions, apareix la falla artística, la falla d'acumulació d'objectes, la sàtira se reconverteix en ingenio i gràcia, i n'hi ha també una sèrie de mecanismes legals, normatius, polítics, etc., per anar domesticant. I se tracta d'anar inserint altres elements festius que no són sospitosos, no? Que són d'ordre, com per exemple determinats tipus de cavalcades, determinats tipus d'exhibicions, la primera exposició del Ninot ja té un poc, va buscant un poc aquesta domesticació, l'ofrena a partir de l'any 45, la creació d'institucions.
4: El que llames en tu libro el Día del Orgullo Fallero.
2: Claro, el Día del Orgullo Fallero, perquè al principi era una demostració d'exaltació nacional catòlica, després se convertís en un producte turístic, en 660, i avui dia és el Día del Orgullo Fallero, d'una manera. És dies, no? Cada dia més, cada vegada més. Probablement l'any que ve, tres, jo de dos, no? Perquè la vegada dura més, és monstruosa, ja té 130.000 persones. És a dir, de lo que se tracta és d'anar clavant pals en les rodes de la falla satírica, de la falla transgressora, i al mateix temps, simultàniament, anar desplaçant l'eix de la festa del cadafal cap a una festa que no sea problemática. Y aún se trova esa cuadratura del cercle en la ofrena. Y en el món dels fallers majors, que són, és el mateix, no?
4: És el que denomines el faller majorisme, no?
2: El faller majorisme, no? Que té un peu en la ofrena, un peu el té en la ofrena i un altre peu el té en la faller major, no? I en les preseleccions, les presentacions, el món de la indumentària, tal. O sigui, amb això aconsegueixes desplaçar l'eix des del vessant més incòmode al vessant més còmode, més espectacular, més turisticificat, més patriarcal, i aleshores això també va acompanyat d'un treball polític de generar un grup humà de control polític de la festa a través de la Junta d'Andra Fallera i de les seues extensions sectorials per a evitar que ningú tinga la tentació des del dintre del món de la festa de reivindicar aquest esperit carnavalesc originari de la festa, no? I així arribem on estem.
3: ¿Y eso desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días?
2: S'ha intensificat, clar, perquè fins a la Guerra Civil no tenien pillat el punt del tot, no? De fet, fins i tot en la Segona República, i fins i tot ja en 620, sempre hi havia comissions exclusivament femenines, no? Sempre, no? Comença un poc la dona a traure el cap. De fet, el carrer de Fallera Major s'inventa un poc per a donar-li visibilitat a la dona, sorprenentment, no? Primer com a reina de les festes i quan ve la República, com a reina no podia ser, pues, Fallera Major, no? Que poca gent ho sap, no? Que és un càrrec, una denominació republicana, no? Que s'ha mantingut. No és reina, és Fallera Major. Bueno, però donen visibilitat, però a poc a poc això se va fossilitzant en una visió que era patriarcal, ja ho era en 630, però més o menys li dones visibilitat, però ja no té trellat, en 680 ja no té trellat, no? El que passa és que precisament se va apostant a ella per a que vagi desplaçant a l'altre vessant, no? Al mateix temps la falla es fa més artística i se va buidant de sàtira i de contingut crític. Si això li sumem intensificar el dial de la turistificació, de la mercantilització i de la massificació, obtenim el més paregut a un mal part temàtic que són les falles actuals.
4: Que és el que tu llames sanferminització, no?
2: Sí, és una sanferminització, però inclús, jo diria, un toc més cutre encara, no? Perquè en els sanfermins n'hi ha algo molt violent i molt transgressor i molt incòmode, com és l'encierro, que té molta força, que realment també se menja a Sant Fermín, si això és una altra cosa, no? I aquestes festes del nord, no? Com l'Estenagúcia, del Bilbao, Sant Sebastià, tenen un caire diferent, i això és intentar trasplantar, no? Aquest ambient a València és desastrós per una raó, perquè aquestes festes estan contingudes, és a dir, no ocupen tota la trama urbana. Igual que la Fira d'Abril, està continguda, no?
4: Sí, fan festa, però el fan en un puesto determinat.
2: Però, clar, les falles se desparramen, se disseminen per tot el teixit urbà. Això és, clar, aquesta sanferminització, aquí està feta sobretot al centre històric, que també va acompanyat de la gentrificació, i això fa que fins i tot molts col·lectius fallers se vegin expulsats dels seus propis barris, no? Està donant la paradoxa aquesta, de que els propis fallers, la seua, quan viuen la seva festa en la Setmana Fallera, se veuen que molesten, se veuen que sobren, se veuen que són un decorat.
4: Hay un fenómeno, Gil Manuel, que he detectado yo ya hace un par de años, que es aquí, como hay tanto piso turístico, que son los falleros alquilándose un piso turístico para la semana de...
2: Bueno, es una cosa que se fa de temps, que se fea sobretot en el centre, que ara ja no se pot fer en el centre perquè està pels núvols, se tenen que anar a les perifèries, i precisament és el que jo vos estava dient. Conseqüència d'aquesta gentrificació, molts col·lectius fallers del centre de la ciutat ja no poden pernoctar en aquests espais llogats en el centre de la ciutat, se tenen que anar a un altre lloc, i això està afectant per una banda, i per una altra banda l'expansió dels pisos turístics està fet també que els locals dels casals fallers, pues, cada vegada siguin més cars, cada vegada tinguin més problemes per a pagar-los, perquè està pujant molt el lloguer o la propietat, y a eso es. Claro, al final arriben a un fenómeno que yo comenté en el libro, que es el fracking cultural, ¿no? Que es que igual que en el fracking, ¿no? Tú perfores la roca per a traure-li el suc de petroli que queda per ahí embolsat, ¿no? I fer negoci, que gràcies a això s'ha mantingut als Estats Units com estan els últims anys, hasta que se li acabe, doncs lo mateix en les festes i en el patrimoni. És a dir, tu lo que fas és col·locar determinades expressions culturals, com per exemple les festes, dintre del gran mercat, no?, turístic, i aquestes festes aporten singularitat a la ciutat que les manté, i aquesta ciutat que té aquesta singularitat, el preu del sol puja perquè té també aquesta singularitat, de tal manera que igual que quan nosaltres en les nostres xarxes socials amb les nostres interaccions estem enriquint gratuïtament, aportant mà d'obra gratuïta a Elon Musk o a Zuckerberg o a qui siga, que se nodrís de les nostres dades aportades gratuïtament per a que nosaltres tinguem això de que famosos que som, no?, que m'han dado 3 likes, no? De la mateixa manera, el col·lectiu Faller està pagant la festa per a que alguns poders transnacionals que especulen en la ciutat, igual que s'especulen en altres ciutats, perquè les ciutats ja són marques, s'especulen en aquesta ciutat, en aquesta marca, per a fer negoci, a costa de la mà d'obra gratuïta, en este cas, dels subjectes festius.
1: I mentrestant, els veïns que fem?
2: I mentrestant, podem afegir de que, clar, tot això té una molèstia per al veïnat. No? Veïnat, el qual no és antifaller. Perquè, de fet, també farem una xicoteta enquesta turística del 2018, on eixia que realment gent, ciutadans de la ciutat, que se n'anaren fora de València en Fallers no passava del 9%. O sigui, no és tanta gent com creguem, no? És a dir, que la gent no és antifallera per sistema. El que passa és que esta deriva està convertint a molts veïns en antifallers al seu pesar.
1: Yo tengo un amigo que dice que las fallas son posibles porque nos dan una semana de vacaciones y entonces nos vamos todos que no estamos en la fiesta, ¿no?
2: Claro, pero no se va tanta gente, pero la gente que se queda no está a gusto y eso no mola gens, ¿no? Porque no es una fiesta de todos, es una fiesta para todos, pero no es una fiesta de todos. Es decir, se fa moltes activitats teòricament per tipus de públic, faller i no faller, però una festa que a lo millor en els 630, 640, 660 inclús, la gent de València la sentia com la seva festa, igual que la gent així sent que la Setmana Santa és la seva festa, la festa del poble, això ja no s'aixina, i això és una pena molt gran, no? Això és un problema molt gran.
1: Sí, es un verdadero problema. Luego además hay algo que a mí me tiene desde afuera se ve que es una fiesta a la que le sentamos mal el siglo XXI, ¿no? Porque,
2: totalmente,
1: por ejemplo, no hay contaminación que no tenga el aire, el ruido, si aplicáramos la legislación vigente no se podrían cerrar.
2: Aplicar la perspectiva ecològica, per exemple, a les falles seria molt important, ¿no? No només els materials d'escalafars que continuen fent-se materials contaminants, siga suro blanc o siga presumpte suro verd, que de verd no té res, perquè és igual d'horrorós al cremar-se i fa fum al cremar-se, que no mos venguem milongues. Ecològicament no és una festa ecològica des d'aquest punt de vista, des del punt de vista del soroll tampoc, però anem a veure, així n'hi ha que conxuminar dos coses. Tota festa carnavalesca és caòtica per definició, és sorollosa per definició, és dionisíaca per definició, és molesta per definició, i ha de ser aixina. Si no, no seria,
1: seria una festa,
2: ¿no? Claro. Si volem festes liofilitzades, pues...
1: Si no, seria una misa.
2: Claro, és un altre tema, ¿no? La festa salvatge, per definició, ¿no? Per l'aixina, no té component salvatge, per això dona tanta por al poder. Ara bé, dit això, clar, en ciutats d'un milió d'habitants cal conjuminar d'alguna manera aquest esperit amb el dret al descans, sempre i quan estiguem en una societat capitalista, que ens obliga a treballar amb uns sistemes salarials i amb uns sistemes horaris propis del capitalisme. Clar, si se n'eixira d'ahir en algun moment, no n'hi hauria aquest problema. Perquè la gent té que treballar tantes hores?
1: Sí, sí.
2: Clar, perquè el sistema l'obliga a treballar. Si fuera de otra manera, no tendría ese problema. Pero claro, mientras estirara en el sistema capitalista de salario y que la gente está obligada a vivir en un salario para subsistir, en un salario infame y en largas jornadas, tenía un problema. Qualsevol festa de un problema. El problema estructural és del sistema.
4: Nosaltres hem llegit el llibre i ho sabem, però acabes amb unes notes bastant pessimistes. Què fem?
2: Bueno, vaig a fer una paradoxa, no? Vull dir, acabe tan pessimista que sóc hasta optimista. És possible això? Com se pot ser optimista acabant sent, o sea, pessimista acabant sent optimista? Pues perquè la situació és tan fotuda i ho va ser cada vegada més. Ja tindrem un avís en la... un primer avís en la pandèmia, un segon avís en la dana, n'hi haurà més problemes, ara tenim una guerra a punt d'esclatar, tenim problemes de subministraments, l'estret del Mut tancat, el canvi climàtic desfermat. Això farà que cada vegada n'hi hagi més problemes per celebrar les festes com se celebraven, no? Això empitjorarà sobretot en les grans festes massives, no? Que necessitem molta infraestructura, molt de moviment, molts diners, com el cas de les falles. La falla està el número uno de la Diana, no? Aleshores, serà tan traumàtic que la via del trauma està demostrat que la via del trauma és sanadora i pot servir per a generar nous moviments i noves formes de relacionar-se i de fer festa i de fer societat diferents i alternatives a les que n'hi ha. Però n'hi ha que passar per a un trauma. No, si no passa per ahí, bueno, per ahí el meu optimisme pessimista.
4: Ja som allà a la primitiva de Llíria, con del Perelló a Catarroja, que no sé si és fallero, però és un paso doble que a mi m'encanta personalment.
2: Molt bonic.
4: I nada, darte las gracias, Gil Manuel, hemos llegado al final.
3: Muchas gracias y muchas gracias, Alfonso, también por la producción y el guión.
4: Y ha sido muy aleccionador y muy cundidor la conversa.
2: Muchas gracias.
4: Adiós.
3: Hasta la semana que viene.